0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es viernes, se nota en la redacción de Radio Castellón con este tema que nos ayuda a abrir un fin de semana repleto de fiestas en la provincia de Castellón, con Villarreal con sus fiestas de San Pascual, Almasora con sus fiestas de Santa Quiteria, las Cruces de Mayo en Burriana, fin de semana movido, mayo, mes de la cultura en la provincia de Castellón, y además abrimos esta jornada saludando a la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina. Presidenta, benvinguda, molt bon dia.
1: Molt bon dia y muchísimas gracias, y temazo, tenéis rao,
0: ¿Le agrada?
1: Molt fan
0: de Orquestetres. Estàvem pensant, Laura Batilló, Laura, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Abans, quina cançó avui era de divendres? Ja que tenim tantes festes al nostre territori.
2: Tocava algo d'orquesta.
0: Orquesta, totalment. Sou molt fans de les orquestes?
1: Sí,
0: sempre. Orquesta davant de DJs, davant del que siga, no?
1: Sempre, sí.
0: Villarreal, Almasora, Borriana, aneu a estar les dos en algun lloc este cada setmana?
2: N'hi haurà que fer, no?
0: Villarreal?
2: Segurament.
0: Vostè?
1: Serà que no tenim opcions,
0: Vostè, presidenta,
1: serà? Jo és que este cap de setmana és que maig és molt cultural, però també és molt de celebracions. Entonces demà tinc la comunió d'una personeta molt important per a mi, però visitaré Villarreal durant tota la setmana, sí.
0: Efectivament, tenim tota la setmana, no només el cap de setmana, per disfrutar d'estes festes. Així que arrenquem un divendres molt mogudet, amb moltíssimes coses per davant, a la província de Castelló. Jo anem a fer, a més, sortejant tres entrades per a veure una persona que vindrà el dijous que ve. Vaig a posar-vos una cançó a veure si sabeu de qui estem parlant.

0: Siete Vidas, esa sintonía de una de las series españoles més mítiques amb les que més hem rist, y precisament un dels protagonistes ve el proper dijous así a Castelló, Santi Rodríguez, conegut com el frutero de Siete Vidas.
1: Recuerdos esta música.
0: Recordeu esta serie. ens transporta molt la música, és capaç de dur-nos aquell moment. Jo m'imagino al sofà de casa ven Siete Vidas i rient amb Santi Rodríguez, que estarà el dijous a Castelló amb un monòleg al Teatre Principal a les 8 i mitja, i nosaltres volem sortejar tres entrades dobles per als tres primers oients que acerten la pregunta que jo vaig a fer a continuació.
1: A veure.
0: És una pregunta fàcil. Santi Rodríguez ve ací dins del cicle del dolor a l'humor i estarà a les 8 i mitja presentant un monòleg al Teatre Principal. Volem saber quin és el títol del monòleg de Santi Rodríguez que presenta el proper dijous 21 al Teatre Principal de Castelló. Les tres primeres persones que ens escriguen al 964-86-87-91 guanyaran tres entrades dobles. És a dir, si eres l'acertant, tens dos entrades per anar amb l'acompanyant.
1: Nosaltres no podem participar, no?
0: I estaria un poc...
1: Estaria feo.
0: Lleig, sí. No? No. Anem a quedar-nos en la resposta que va dir.
1: Vale.
0: I a veure si els nostres oients encerten esta pregunta. I nosaltres el que podem fer és anar el dijous al Teatre Principal, que és un
1: I jo vaig a dir una cosa, com a pista, no, és que podem veure la resposta en el nostre Instagram, perquè tenim compartit allí el cartell de l'actuació, i si van allí...
0: Radio Castelló Oficial... Costa res entrar a Instagram, exacte, mirar-ho i escriure'ns. Només ens vagin escrivint els nostres oients. De seguida contarem qui són els guanyadors d'este sorteig. Així que amb sorteig, amb festa, amb música i amb sèries. Alguna sèrie mítica de la vostra vida?
1: Siete Vidas. Siete Vidas.
0: Podria ser de la meua. Aida també, presidenta. Vostè recorda alguna de fa anyets? Dices que se li queden?
2: Jo de la que més fanàtica soc és de Los Misterios de Laura.
1: Ai, sí, m'encantava.
0: La protagonista.
1: Van tornar a fer-la fa poquet. Para un any o aixina. I Rex també m'agradava.
0: Un policia diferente.
1: Sí.
0: Mare, quantes coses. Doncs parlarem de tot allò i comencem un divendres amb moltíssimes ganes. Així que, Laura Abad, gràcies per obrir també amb nosaltres.
1: Adeu.
0: El programa. Em queda amb la presidenta de la Diputació. Fem un parell de minutets de publicitat i arrenquem l'entrevista d'avui. Fins ara. Tengo siete vidas.
3: Estrena tu cocina Movalpa con electrodomésticos Bosch de regalo. Sí, gratis con la compra de tus muebles del 2 al 31 de mayo. Diseño a medida y calidad que se nota. Visítanos en Castellón, Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
4: En García Petit Abogados, especialistas en derecho económico y empresarial, llevamos más de 25 años defendiendo a nuestros clientes frente a bancos, Hacienda y la Administración. García Petit Abogados, experiencia que marca la diferencia. En Colón 19 de Castellón y en garcíapetitabogados.es.
5: Alquiden, alquiler y venta de plataformas elevadoras de hasta 43 metros de altura. Calidad, buen precio y rapidez. Máquinas nuevas y seminuevas a tu disposición en cualquier momento. En Castellón, con Alquiden llegarás a lo más alto. Calle Alemania 36, en Ciudad del Transporte y plataformas elevadoras alquiden.com.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: Versión asegurada para pequeños y mayores. Organiza la Concejalía de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castellón.
1: ¿Buscas tu nuevo hogar? En Casa Agencia Inmobiliaria encontramos la vivienda que necesitas, acompañándote en todo el proceso de compra. Asesoramiento profesional, gestión completa y la tranquilidad que tu inversión merece. Síguenos en redes Facebook e Instagram. Casa Agencia Inmobiliaria u oficinas en Benicàssim y Castellón. Casa Agencia Inmobiliaria. Confianza para vender, seguridad para comprar.
2: Diseño que inspira,
3: climatización que cuida
2: y refrigeración que no olvida. Con Climafred Control,
3: haga frío o haga calor, siempre Climafred Control.
1: ¿Estás listo para transformar tu espacio? En Proyectos La Plana encontrarás tu aliado de confianza en Castellón y Valencia. Nos especializamos en reformas integrales, rehabilitación de fachadas, derribos, instalaciones y mucho más. Siempre con total garantía de calidad y un equipo de profesionales cualificados. Proyectos La Plana, tu obra en las mejores manos. Visítanos en proyectoslaplana.com.
4: Historias musicales con Fernando Neira.
5: Me ha sorprendido la fuerza de la música y el canto colectivo. Creo que eso me sienta en la silla y me sorprende. O sea, cómo la música tiene esta capacidad de generar que tantas personas canten al unísono en un coro masivo. Como que se genera una sinergia que a veces ni siquiera en una banda es tan fácil conseguir.
4: Viernes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Cadena Ser. Hoy por Hoy Castellón. Andrea Jarque.
6: 12 i 29 minuts, comencem jornada de divendres. Ho fem amb la presidenta de la Diputació Provincial, Marta Barrachina. Presidenta, benvinguda de nou.
7: Moltes gràcies. Així, a veure què contem els ciutadans.
6: Ens agradaria començar parlant d'actualitat. L'actualitat ha passat esta setmana pel seu municipi, on vostè és l'alcaldessa, per un incendi a una empresa de tractament d'armeles, on han estat i continuen els efectius del Consorci Provincial de Bombers treballant a contrarrellotge. Ahir ja ens donaven la notícia de que l'incendi està controlat, però encara estan en els treballs d'extinció. Quina seria aquesta última hora?
7: Bé, doncs l'última hora l'has reflexada tu molt bé. Se va donar per controlat. Queda molt per a l'extinció encara. Aquest mateix matí, antes de baixar a la Diputació, he estat en el diputat valorant la situació i acabem de requerir màquina més pesada per a llevar part del sostre i de la teulada que va caure al mig de l'empresa i la que no ens permetís accedir a poder acabar de rematar aquest foc que encara queda. Sabíem des de l'inici que era un incendi complicat, que no anem a apagar-lo ràpid, però bé, s'ha fet la tasca bé. El més important, i si me permets també agrair-li la rapidesa a l'empresa d'aquesta evacuació, d'aquest pla d'evacuació que va funcionar de meravella, bueno, perfectament. A partir d'ahir ha sigut tot col·laboració màxima entre l'empresa, l'Ajuntament i també el Consorci Provincial de Bombers, que són els que estan portant el control de l'incendi. Ara ens queda, pues, això, molta estratègia per a poder rematar quan abans. I bueno, pues sustos que me van fer estar, Andrea, si m'ho permetisses, en les dues parts, en la part de presidenta i d'alcaldessa, i bueno, al final ho he agafat com una experiència més que me valdrà també per a atendre encara millor als alcaldes davant d'una situació, perquè en aquest moment pues, et sents totalment despullada, que dic jo, i necessites de l'arropo d'una institució com la Diputació, i bueno, ahir està tota la tasca feta. Agrair també a tots els millors que seguissin. De moment tenim dia i nit entre una i dues unitats, depenent del moment en el que se trobe l'incendi, i així anem a continuar fins a la seva total extinció.
6: Bueno, estarem pendents d'aquesta última hora des de Valldalba. Presidenta, d'ací un any just estaran ja vostès en campanya, a punt d'eleccions. Han passat ja 3 anys i l'any que ve seran 4 d'esta legislatura. Com encara i se any final, i se recta final, fins que els polítics torneu a posar-vos a examen i siguem els ciutadans els que anem a votar el 23 de maig?
7: Bé, realment com l'encara igual que el primer dia que vaig arribar, i que el segon, i que el dia 150. No estic en el dia a dia valorant això. Sí que és veritat que pues, els mitjos i tots recurrentment ara esta pregunta ja és, i te fa pues, centrar-te en que ja ha passat molts dies de treball i que en res ens arribarà a aquest examen. Igual que tots els que estan estudiant ahir apurant, pues, nosaltres estem treballant sense descans per a tornar a aprovar l'examen. Jo crec que s'ha fet molt en esta província en 3 anys. Sempre dic que mai és prou per a Castelló, que m'hagués agradat tindre el triple d'equip i el triple d'hores al dia per encara fer més coses, però sí que crec que l'hem despertada, que hem anat complint tot el que vam dir, inclús més coses que han anat sorgint, de la mà sempre dels municipis, també de les demandes dels veïns, i jo encara en tranquil·litat, en saber que la ciutadania és la que decidís on vol que estiguem, que nosaltres venim així per a estar al seu costat i per a ser-li útils, per a que l'administració sigui el més útil possible al ciutadà, i me pillarà treballant, com sempre. Pues ya que la encaré, ve, en ganes.
6: Dia vostè que ojalá tindré més legislatures per seguir governant i fent treball per a la seva província. Entenem aleshores que en ambdues càrrecs, tant com a alcaldessa com a presidenta de la Diputació, vostè estarà ja a primera línia per revalidar?
7: Bé, depèn, en este cas, en Valldalba, dels meus companys i companyes, que entenc que sí que voldran que siguis que al capdavant, i a nivell de la província, pues lo mateix, també depèn dels meus companys i companyes. De moment ningú ha dit que no, que ja és molt important. Aixina que si volen i si ho tenen a bé, la meva disposició és, evidentment, tornar a estar al capdavant, sempre de la mà dels ciutadans, que són els que ens donen els llocs, però també per rematar el projecte, perquè al final, ara que quan venen els alcaldes a la DIPU, me diuen, mare Marta, quanta raó tenies en iniciar això ràpid, si no, no anem a arribar, és que passa molt ràpid. I al final, per a deixar-li un poc el teu projecte, realitzar la teva impronta, fa falta un poquet més de temps, aixina que jo crec que la província avança molt, i avançant no només per nosaltres, només faltaria, avançar perquè té talent i té a molta gent treballadora que la vol tirar endavant, però sí que crec que l'hem ficat de nou al mapa en molts sentits. Sí que també crec, perquè m'ho diuen els alcaldes, que és la primera vegada en molts anys que s'està realment al costat dels ajuntaments en grans inversions, i jo crec que queda molt per fer, que el que s'ha fet fins ara bé està, però crec que tenim que seguir reivindicant per Castelló, tenim que seguir lluitant per la nostra terra, i bé, jo en ganes de seguir.
6: El sentir de la ciutadania està al carrer, el passejar, el parlar amb els veïns, el recórrer la nostra província, fa també que vostès tinguin aquest feedback i intenten imaginar, no sabem el que passarà l'any que ve, estan les enquestes i hi ha moltíssimes ferramentes, però quin creu vostè que serà el futur de la província a nivell provincial?
7: Bé, és molt difícil adivinar el futur. Jo sí que sé quin futur m'agradaria, i m'agradaria un futur d'esforç, de ficar en valor tota la gent treballadora que té a terra, el talent. Voldria que seguiren arribant inversions més que necessàries. Voldria que Castelló, quan alçarà la veu, se li escoltara. Voldria que tingueren més infraestructures i més serveis a la seva disposició. I després, quan vas per els pobles i per els carrers, sí que és veritat que no pots saber, però jo sí que he escoltat moltíssimes vegades, i crec que el meu equip de diputats també, el gràcies. El feia molt de temps que ningú ens acompanyava en el dia gran del nostre poble. Gràcies perquè portàvem 15 anys demandant una infraestructura com la carretera, que és la 203. Gràcies perquè està invertint i ara ja tenim una depuradora. Jo crec que aquest gràcies sí que porta detrás una esperança de que la província de Castelló seguís que en mans de, en este cas, del Partit Popular.
6: Seria suficient, creu vostè, només ixe color blau dins de la Diputació Provincial per tornar a tindre ixa majoria?
7: Jo considero que seria suficient. Jo crec que sí. Crec que s'està treballant bé, que no se treballa pensant què és el que tindrà que ser, sinó se treballa en el dia a dia en assolir els reptes que té la província de Castelló. Jo crec que és molt probable.
6: Estem ja a les portetes de l'estiu. Falta apenes un mes per encetar de manera oficial l'estiu, però ja comença el bon horatge, tot i que avui el dia el tenim una miqueta rebolicat, presidenta, però el mes de maig està sent un poc així. I ve una època per un costat de turisme i també fixant-nos molt en aquests municipis que moltes voltes tenen problemes de sequera. Enguany ha plogut moltíssim. Sí que m'agradaria que ens contara com estan, per exemple, les reserves d'aquests municipis i si caldrà que la Diputació, en alguns casos, puja cubes, alguns raconets de la província.
7: Bé, les reserves exactes dels municipis és difícil que jo te les diga, perquè al final és la Confederació la que té aquestes dades reals i al moment de la situació. Sí que sé, evidentment, perquè tenim contacte directe amb els alcaldes, que la situació és molt, molt més bona que aquell estiu del 23 sabes quan vam arribar que va ser absolutament desolador, com tu has dit, ha plogut moltíssim, s'han fet infraestructures molt importants en aquests anys que ja evitaran que municipis que sempre estaven en estiu passar el que passaré en sequera ja no ho estaran, com pot ser un Costur o com pot ser la Jana Canet i Traiguera. Les reserves en general, per lo que es diuen, són bones, anem a veure com ve l'estiu, el que sí que te puc dir que sí que ho tenim clar, nosaltres encara sabem que ens presenta un estiu no tan de sequera com el que vam viure, anem a mantenir obertes totes les línies en tots els màxims imports per als municipis, perquè si passa alguna cosa podrem estar ahí, al igual que ho estarà la Generalitat en el tema de portar aigua a les ramaderies, que saps que també va ser un punt d'inflexió molt dur. Està tot preparat per si. Creiem que no serà com el 23 i el 24, però així i tot s'ha avançat en inversions i en infraestructures per a evitar això, i a més la línia AGA, que la tenim ara en 1,5 milions d'euros, sabem a dia d'avui que ni molt menys anem a esgotar-la, l'haurem pogut reconsiderar per a una altra cosa, però fins que passi l'estiu i tinguem la seguretat que a ningú poble li falte una cuba d'aigua o una ajuda de la Diputació, la mantindrem i ojalà sigui un estiu tranquil en aquest sentit.
6: M'agradaria parlar d'algunes actuacions que ha dut a terme la Diputació. Una d'elles és la instal·lació de càmeres de control de tràfic per augmentar la seguretat en alguns municipis. Conte'ls.
7: Bé, encara no els he contat 100% a l'alcalde el projecte. Esta és una idea que jo portaré al cap des de l'inici de legislatura, però que hi ha hagut que ensamblar-la bé. I també he intentat que fos una medida pionera, perquè sí que n'hi ha algunes diputacions companyes que havien fet algun moviment, però no com aquest. I sí, ara ja ho tenim tot nugat. A mi no m'agrada anunciar les coses fins que no les tenim fetent i saber que se van a produir, perquè no m'agrada enganyar a ningú. I al final seran 115 municipis, que són els de més de 5.000 habitants els que rebran aquest servei. I a més el rebran sense generar-los ningú mal de cap, que és molt important per als alcaldes, perquè anem a fer-lo tot nosaltres. Tot nosaltres és, nosaltres estem fent l'estudi de camp ja, en aquest moment, estan l'empresa per tots els municipis analitzant la situació, nosaltres traurem la licitació de la instal·lació on aniran i també el manteniment, així que crec que és una aposta pionera sobre el manteniment.

0: que pot ajudar, però també per a ordenar un poc els municipis i que tinguin aquesta sensació de que perquè siguin un poble menut no poden tindre l'accés a càmeres com un municipi gran, així que en moltes ganes de ja començar a implantar. Si no passa res, en setembre començarà ja la instal·lació. N'hi ha un número determinat de càmeres segons la tipologia també del municipi, així que jo crec que hi ha sigut una cosa superben acollida per als alcaldes, que és el que més... orgullosa.
1: La seguretat. ¿Qué pot contarnos del pla de travesies?
0: Bé, pues que ja estan en marxa, que hem parlat de la presentació i de les paraules, que ja sigui una realitat. Ahir vaig visitar la del Toro, que és la primera perquè és de les més grans, però bueno, és la que visualment, jo ahir li feia la broma a l'alcalde, i dirà, ¿sabes cuando te enseñan el piso piloto, alcalde? I te enseñan el piso top, pues esto va a ser la travesia del Toro. Està el Toro i Toras en este moment en execució. Van Xerti, Barraques imminent i després ja li siguis la Mata i alguns municipis més. El pla, la idea és rematar en aquestes 74 actuacions, són 74 actuacions en 64 municipis, en un pressupost inicial de 7 milions d'euros, però el que anem a dotar de més per a poder finalitzar-les totes, jo crec que se van a quedar espais plens de vida, on anem a generar arbres que no n'hi havia, on anem a generar també aquesta visió d'un poble net i ordenat, així que jo crec que és també un molt bon pla, i un altre pla que ha estat molt ben rebut per els alcaldes i alcaldesses, i tant això com lo de les càmeres, no ho portàvem en el programa electoral, però sí que està en el cap de Marta Barrachina. Vaig ser molt cauta, igual que més línies que vindran l'any que ve, de no anunciar-les perquè volia saber bé quina situació tenia la Diputació i fins on podíem arribar, i crec que ahí està la prova de que, a més d'anar complint tot lo promès, hem anat també assolint noves coses.
1: Per acabar esta part de l'entrevista un poc més d'actualitat, m'agradaria preguntar-li perquè l'hem vista, no? Moltes vegades instar, reclamar al president del govern, al govern d'Espanya, mancances que tenim així al nostre territori. Ara vol tornar a reivindicar l'eliminació d'unes regles fiscals injustes i desfasades que tenim així.
0: És que són absolutament injustes, per això ho reivindiquem, perquè és que no té sentit que el govern d'Espanya pugui gastar-se sense ningú tipus de control i que els ajuntaments o les entitats locals com és la Diputació, justament els que han fet bé la tasca i tenen tot això i no tenen deute ni res, tinguen que tindre pues, la situació de la Diputació en aquest moment, deu superar ja els més de 90 milions d'euros en remanents. Són diners que podrien estar a disposició de millors carreteres, de millors infraestructures, de més injecció econòmica per a més conciliació en els municipis, per assolir tots aquests reptes que els municipis tenen de presidenta, necessitem una infraestructura esportiva perquè de cop tinc la sort de que se m'ha creat un nou club de futbol que abans no jugava, i això també fa poble i també fa que el poble creixca, o un nou club de patinatge. Tots aquests reptes que tenen els alcaldes damunt de la taula, o adquirir una antiga propietat que és fonamental per al municipi, que he tingut recentment una alcaldessa en una necessitat d'este tipus, tot això podríem assolir. Jo crec que els diners dels castellonencs han de revertir en els castellonencs, perquè són dels impostos de tots, crec que s'han de gastar ben gastats, però han d'arribar a ells, i per això soc tan reivindicativa, perquè no té sentit que el que gaste bé és com a una casa, una persona que ahorre, que ho té bé, perquè qui li té que prohibir gastar els seus ahorros quan té una necessitat o quan vol destinar-lo a alguna millora. I en això anem a seguir, en la reivindicació, en això i en l'actualització dels ingressos a la província. Perquè no és just que estiguem ingressant el mateix que en el 2023, perquè estem pagant un 54% més impostos i som 54.000 veïns i veïnes més a la província. Així que vaig a seguir deixant la veu, però ja no tant per fer política. És que no, és el que és just. Després diuen, no, és que només li demane vostè al govern d'Espanya. No, no és veritat. Jo a la Generalitat i als consellers demane tot el dia. O sigui, ahí està el meu mòbil i els meus whatsapps i les meves crides per a veure que contínuament estic reclamant, que contínuament estem fent el seguiment de l'hospital per a que arribi a temps, que contínuament, mira, ahir vaig estar presentant ja com estava funcionant el mamògrafo de Segorbe, que saps que quan vam arribar no està, i per fi és una realitat per a 4.000 dones de l'Alto València que no s'han de desplaçar, i ahir hem d'estar. Estic en la reivindicació, encara que n'hi havia dos mamògrafos funcionant quan vam arribar i ara n'hi ha quatre, estic en la reclamació de dos més, i ho estic fent diàriament, i se tracta de que a Castelló tinguem les màximes oportunitats. Jo vull que ho vull tot per a esta província, a tots els nivells, i en això vaig a seguir reivindicant a diestro i siniestro, que dirien al meu poble. Aquí faig a falta.
1: Parlava vostè fa uns minuts de fer poble. Vostè sap una de les coses que fa un poble de veres? Les nostres tradicions. I sap una que m'agrada a mi moltíssim? I si era la fresca.

0: Així que si vostè em permet, presidenta, anem a simular que agafem una cadireta, que anem a la fresca, a la porta dels nostres municipis, a la porta dels nostres carrers, i jo li he preparat un xicotet xoc, perquè, clar, no es pot eixir a la fresca així com així, vostè ho sap, que és de poble, i hi ha uns imprescindibles que hi ha que complir per eixir a la fresca. Aleshores, anem amb la primera pregunta. A quina hora li agradaria que es quedem a la fresca? Abans de sopar, per amenitzar un poquet la vesprada? A poqueta nit, que és una expressió que es diu molt al meu poble, entre les 8 i les 9, o després de sopar?
1: Bé, com està la fresca, m'ha tornat els records de sobretot de més menuda quan hi ha la fresca a Valldalba, que damunt al meu carrer hi havia molta tradició perquè hi ha una família molt gran que hi siguem contínuament tots allí. Jo te diria que nosaltres fem la prèvia i la post-sopar.
0: De tot.
1: Fem la prèvia i mentre s'acabàvem de preparar el sopar, nosaltres ja estàvem a la fresca i tornàvem a eixir després. De fet, era puntualíssima l'hora de sopar per a poder arribar bé a l'hora de quan començar tota la sentada de la fresca.
0: Per eixir a la fresca, presidenta, una de les coses més importants és el tipus de cadira que anem a traure des de casa. Amb quin es queda? Amb les de boga de tota la vida? Com anem a estar una bona estona i els renyons ja comencen a ressentir-se, una d'aquestes tipus hamaca per estar ben còmodes? O vostè diu, no, sense cadira ni res, jo em senta al brancal.
1: Absolutament al brancal. Ahí he estat sempre sentada al brancal.
0: Quantes coses passen en un brancal, eh? I quantes converses passen per ahí.
1: Sobretot perquè érem més xicotetes i com que la gent gran utilitzava les cadires i nosaltres anàvem sempre
0: al brancal. Quins són els imprescindibles per eixir a la fresca? Vaig a donar-li diverses opcions. Em pot triar un parell, si vol. Un imprescindible seria un bon gotet de líquida, que això me diu a mi la meva iaia, líquida en la nevera. Una bona llesqueta de meló. Els xafardejos de tot l'últim mes del poble. Un palmito. O tot el material necessari per anar fent bolillos mentre estem a la fresca?
1: Bueno, jo per a mi l'imprescindible és el xafardeo del dia, o qui portava la notícia del dia, i després, pues sí, un gotet de líquida, de la nostra horchata més coneguda. Però jo, si me permitisses, jo tenia sempre un desig que ma mare no me deixava tots els dies, però era un gelaet.
0: Un gelaet ben bo, clar que sí, per acompanyar l'època d'eixir a la fresca. Tres preguntetes em falten. Anem a per una d'elles, que jo també crec que és un bon imprescindible, perquè les bones revistes sempre són un bon aliat per eixir a la fresca. Clar, si vostè n'ha de triar alguna del revistero, anem a pel Pronto, La Ola, totes aquestes de xafardejos i de hippiar com van les famosetes vestides. Ens quedem amb aquestes revistes de moda, la Elle, la Vogue, perquè clar, per a vostè, veure per on van aquestes tendències de moda, després fer tots els actes que té, li aniran molt bé. Revistes econòmiques, tipus la Forbes o la Muy Interesante.
1: Bé, si me n'anaré als meus anys de la fresca, segurament seria la Ola, la Pronto, total, i el que total havia passat en aquest moment. Ara, segurament, si me digueres en què seria aquesta nit, pues podria ser en alguna de moda, perquè m'agrada bastant, però igual te diria que en el Muy Interesante.
0: Oh.
1: Perquè ara llis molt menys que antes, perquè tinc menys temps, doncs quan puc intente llegir...
0: Per estar més informada del que passa al voltant. Si al final farem convoy, presidenta, i sin per la vesprada, i decidim quedar-nos a sopar.
1: També passa, també.
0: Vostè dura... Els entrants, perquè li encanta cuinar. I igual demana ajuda a algú que li tira una maneta a la cuina i li ajuda a fer l'entrant principal i que siga cosa d'aquesta persona. Les postres, perquè li agrada molt la reposteria, o com no li agrada molt cuinar, ja du vostè el vinet i la cervesa i s'encarrega vostè de la beguda.
1: Bé, jo, en el permís de tots els oients i teu, jo vaig a portar la beguda perquè lo de cuinar no se me dona massa bé. Sempre puc demanar l'auxili a ma mare, que per sort és molt bona cuinera, però jo quasi que el vi, que en això tinc més bon ull.
0: I damunt tenim bon vi, a la província de Castelló, per dur una bona botelleta. I per acabar, clar, ho havia dit vostè, el xafardeig és una de les coses que més es fa a la fresca. Així que la millor conversa a la fresca és com va la política a la província de Castelló? Este s'ha separat, este s'ha divorciat, aquell van una de 20 anys menys. Qualsevol tema banal, sense munyar-nos massa per passar l'estoneta, o vostè no és de parlar molt i és d'agafar més la Muy Interesante i quedar-se lletxin?
1: No, home, si estic més a sol, soc més de llegir, si estem en conjunt, hi ha que comentar... Bueno, ponya bé, depèn, depèn en qui te sentes, ponya bé, tema. Jo recordo en Valldalba, un dels temes era quan venia la temporada de la recollida de l'Armela, sabies que... quanta armela havia recollit les famílies segons el cotxe i la casa que se feien.
0: A quan es pagava l'armeleta?
1: Sí, i ahir hi havia sempre tema de mira que bonica s'està fent la fatxa, haurà segut de l'armela.
0: Però sempre anem al xafardeig. Així que, president, ha sigut un gust tindre-la avui així a la fresca, a la nostra ràdio. Molta sort en este any que ve per davant, en aquesta campanya política, i com sempre, benvinguda així a la nostra casa. Ha sigut un plaer.
1: Moltíssimes gràcies.
0: 12:50 del migdia, nosaltres seguim i anem de festes. De seguida estarem en directe al Masora. Fins ara. Que ya no habrá nada más bello.
2: Castellón. Andrea Jarque.
3: Papis, quiero celebrar mi cumple en Victoria Eventos.
4: Sí, que ahí fue la comunión de Ana y fue una pasada.
5: También lo pasamos genial el día de nuestra boda y en la fiesta de jubilación del yayo.
6: A nosotros los mayores siempre nos tratan genial.
7: Nuestra experiencia preparando todo tipo de eventos te hará disfrutar de cada fecha señalada y los más peques saltarán de emoción en nuestro Gran Chic Park. Victoria Eventos, hazlo bonito. victoriaeventosalmazora.com
8: 653-67-2615.
9: ¿Quieres más luz, diseño y ahorro en tu hogar? Espaglas instala ventanas de aluminio y PVC con certificación CE a medida y con acabado minimalista. Pertenecemos a la red Expert Kaline, líder europeo y con hasta 10 años de garantía. Espaglas.com. Deja que la luz inunde tu hogar.
10: En Castellón caminamos a tu lado para que el duelo nunca sea un camino solitario. Funeraria Magdalena y Clínica Rels presentan espacios de acompañamiento al duelo. Grupos reducidos, con psicólogos especializados y participación gratuita. Dirigido a personas que han perdido a un ser querido. Con sesiones mensuales en el Real Casino Antiguo. Porque hablar ayuda y compartir también. Infórmate en Funeraria Magdalena y reserva tu plaza. Estamos aquí para acompañarte.
11: Jefa, hace falta un coche para el nuevo comercial. ¿Compramos, alquilamos, diésel, gasolina?
12: Deja, lo alquilamos en Malco y lo devolvemos cuando queramos.
13: Ahora más que nunca necesitas flexibilidad. Alquila un coche o furgoneta en Malco, con la tranquilidad de saber que puedes devolverlo cuando quieras, sin permanencia. Ante los nuevos tiempos de incertidumbre, elige seguridad. Elige Malco. Malco, soluciones de movilidad para empresa, autónomo y particular. Malconízate.
14: ¡Maldita sea, vecino! ¡Me ha hecho una gotera! ¡Y es domingo! A ver, ¿qué hago yo ahora?
15: Innova Reforma tiene la solución. Con servicio de urgencia 24 horas y todos los días del año. Vamos al momento. Eficientes y sin esperas. Innova Reforma. Asistencia multiservicios. Búscanos en innova-medioreforma.es.
16: Piensa en tu futuro. Ya puedes solicitar tu plaza de grado básico, medio y superior en Ágil Centros del 20 al 28 de mayo. Admisión en Audio Gil y Centro de FP Didáctica. Castellón, Ágil Centros, más de 60 años, nos avalan.
17: ¿Cuál es tu sueño? ¿Una cocina Nova Queen? ¿Ver tu diseño? En Nova Queen, diseño, fabricación y montaje con la última tecnología, sin preocuparte de nada. De aquí, con calidad certificada y cuidando de ti y del planeta. Ahora 26% de descuento con el plan de verano Nova Queen, porque tú no eres como los demás.
18: Prefincas cumple 30 años, 3 décadas al servicio de la industria, ofreciendo soluciones de embalaje, etiquetaje y protección de mercancías. Gracias a la confianza de clientes, proveedores y a la dedicación de nuestro equipo, seguimos avanzando. Ahora también con la fabricación de etiquetas adhesivas. Prefincas, experiencia, calidad y servicio. Más info en prefincas.com.
19: Esto de estudiar la fatiga mental y el agotamiento cognitivo es uno de los objetivos de la ciencia, ¿no? Se sabe qué lo causa exactamente.
20: Hay hipótesis, o sea, había un artículo esta semana en...
21: Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñá.
20: La hipótesis que hay actual, ¿no?
21: Los domingos en A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino, Cadena SER.
22: En la mesa de análisis de Hora 25, servimos la actualidad con información, debate...
23: Te pido un primer análisis.
22: ...y reflexión. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25, con Aymar Bretos, Cadena SER.
24: De la Santa Hermandad viene ese dicho de a buenas horas mangas verdes, que ha salido varias veces en la vida.
25: La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
24: Pues mira, son verdes porque los polis de la Santa Hermandad iban uniformados y el uniforme fue verde en sus principios. Más tarde utilizaron solo una camisa de ese color, verde, y encima un chaleco de cuero, de tal manera que solo asomaban las mangas verdes. Como nunca aparecían cuando se les necesitaba, si al final hacían acto de presencia diciendo hola, ¿qué pasa aquí?, les decían eso de ya no pasa nada, ya ha pasado. A buenas horas, mangas verdes.
25: Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en SER Podcast. Cadena SER.
26: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
27: Benito Pérez Galdós publicó Tormento en 1884, entre el Doctor Centeno y la de Bringas, compartiendo contexto, personajes e historia con ambas. Es una novela magnífica, con unos personajes extraordinarios y unos diálogos brillantes. Es divertida, emocionante, angustiosa a ratos y sorprendente.
28: Don Francisco de Bringas y Caballero,
0: Oficial segundo de la Real Comisaría de los Santos Lugares, era en 1867 un excelente sujeto que confesaba 50 años. Todavía goza de días, que el Señor le conserve.
1: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
2: Se acabó el partido.
1: Un partido dura lo que dura. La pasión.
3: Entonces, ¿en qué quedamos?
4: Bueno, pues te voy a decir,
1: nunca duerme.
4: Estamos todos.
5: Romero, Gallego, Talavera.
1: De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.
6: BP Energía España te trae toda la información de las fiestas de Santa Quiteria de Almazora.
8: Doncs avui comencen les festes a Almassora, les festes de Santa Quiteria. Allí està en directe la nostra companya Àngela Berlanga amb la seva alcaldessa. Àngela, buenos días.
28: Igualment.
29: Molt bon dia, Andrea. Sí, estem a Almassora, on podem dir que els veïns estan així en els últims preparatius abans de que comence la festa de Santa Quiteria, per així dir-ho ja, aquesta nit, en aquest tret d'eixida. I estem ara mateix acompanyats per l'alcaldessa Maria Tormo. Hola, molt bon dia.
28: Molt bon dia.
29: Bueno, Maria, conta'ns una miqueta què s'espera d'aquestes festes.
28: Bueno, pues s'espera passar-ho bé, que s'ompliguen els carrers de gom a gom i sobretot poder disfrutar de família i d'amics. d'aquestes festes tan boniques en honor a la nostra patrona Santa Quiteria.
29: Bueno, per als veïns, què significa aquesta festa? Perquè ja hem vist els carrers plens de veïns que estan ahí aprofitant els últims moments per decidir-ho, per atendre totes les colles preparades, totes les barreres, o sigui que la gent està molt volcada en aquesta festa.
28: Exacte. Mira, demà comença el dia de bous, esta nit ja és l'inici de les festes en el tradicional xupinazo que diem nosaltres així a la plaça Major, on se ompli de gent i on la reina i les dames donen eixida a les festes i diuen ja estem en festes de Santa Quiteria i demà se l'encierro i per això esteu escoltant soroll de que estan acabant d'arreglar pues totes les penyes i colles, tenim ja escadafals col·locats, ho tenim tot en ordre per a poder celebrar les nostres festes, no? I això és un gran significat.
29: Bueno, les veïnes que també venen així a saludar-te.
28: Bueno, disculpeu-me, però les veïnes també volen saludar a la seva alcaldessa i també és un orgull que vulguin vindre a dir-me i també desitjar-me unes bones festes. Bueno, pues com te dia, ahí està el carrer ple, estan també pues omplint les seues càmeres de beguda, estan ja acabant de decorar els seus casals i és que és un moment de germanor i la gent quan ve a les seues penyes i colles és la seva segona família, no? I durant una setmana intensa estan convivint i passant-ho d'allò més bé. Així que 150 actes, més de 150 actes programats gràcies al regidor de festes, a Arturo Soler, i al president de la Junta Local de Festes, Santiago López, junt a tota la Junta Local de Festes, per supost que empuja i de manera voluntària està ahí pendent de que cada acte isca perfecte, i això és un motiu d'alegria.
8: Bueno, pues un motiu d'alegria, les festes també que s'inicien avui a Almassora, Àngela Berlanga i també la seva alcaldessa Maria Tormo, gràcies per esta connexió en directe. Amb elles arribem nosaltres a la una del migdia, els anem a deixar amb els serveis informatius i de seguida tornem així a l'Oi por Oi Castelló. Recorde que estem sortejant 3 entrades dobles per al monòleg de Santi Rodríguez al Teatre Principal de Castelló el proper dijous 21 de maig a les 8:30. Només tenen vostès que contestar a la pregunta: quin títol du el monòleg de Santi Rodríguez? Si ens envien la resposta al 964-86-8791 i som dels 3 primers, seran vostès els guanyadors. En un ratet contem qui han sigut els afortunats, els de Sema amb els serveis informatius i de seguida tornem a Cialo i Poro i Castelló. Fins ara.

0: El de Romer es una propuesta musical de Núria y Miquel Porcar que presenten la semana que ve a Allò que ens mou, el seu primer treball al Teatre del seu barri, al Teatre del Raval d'ací de Castelló, una cita que serà a les 7 de la vesprada el proper divendres 23 de maig. I nosaltres ens hem avançat un poquet per tindre avui un d'ells, Miquel, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Miquel, molt bon dia.
1: Bon dia, Andrea, com estem?
0: Doncs amb moltes ganes de descobrir Allò que ens mou, un treball, el vostre primer treball que heu gravat a l'estudi Radi Solar, que està composat per 8 cançons i que donaran forma a aquest concert en acústic que esteu preparant per a la setmana que ve.
1: Exactament.
0: Conta'ns.
1: Sí,
0: res, anava a preguntar-te que ens contaràs lo primer de tot com serà aquest concert que esteu preparant, per cert, ací a la vostra terra, que entenc que tant enyoreu i que tantes ganes teniu de xafar.
1: Bé, doncs serà un concert de presentació on contarem com s'han creat les cançons, què signifiquen, el disc, que és el que farà tot l'espectacle, hi haurà altres cançons també. I la veritat és que estem molt contents per tocar al Teatre del Raval. És un teatre que hem tingut molt a prop perquè la nostra família ha fet moltes obres de teatre en aquest teatre i és molt important per nosaltres.
0: Miquel, parleu molt dels sentiments de la terra, d'aixes coses que ens mouen cap avant, cap darrere, dieu també cap a tots els costats, i en este tema estem escoltant Viure en una alqueria. Per un costat feu una reivindicació molt bonica, perquè dieu missatges com que com pot ser que se'ns negui avui dia una casa, i parleu també d'aixa arrel valenciana que tenim nosaltres així de viure en una alqueria.
1: Exacte, jo crec que molta gent al final l'únic que vol és poder viure, poder viure tranquil, dedicar-se al lloc que vol i tenir una casa. I al final un somni com cultivar la terra, poder viure d'això, que a Castelló és molt complicat viure de la terra, doncs és un somni que molta gent voldria tindre, voldria viure en alqueria, prop de la natura i en la seva terra.
0: Este és un poc l'arrel, mai millor dit, d'este treball que naix, com dèiem, en forma de 8 cançons, i on parleu un poc d'aquest món interior i també de com ho sentiu vosaltres.
1: Sí, les cançons venen de coses que m'han passat, de coses que he viscut i que m'han mogut per dins. Al final, Allò que ens mou és un disc que parla de les coses que ens han mogut a canviar, que ens han mogut a ser millors, que ens han mogut a aprendre i coses que ens han passat i que ens han canviat.
0: Com t'influeix a tu Castelló, la teua terra, en la teua manera de fer música?
1: Bé, jo crec que a Castelló la escena musical de Castelló és molt forta. Han hagut diferents arrels. Crec que des de la nostra arrel del conservatori, de Núria i meua, fins a que estem en diferents grups i grups de reggae, que crec que han sigut molta influència en mi, no? En com he creat i en com... Bé, la música que m'ha agradat. Després ha canviat moltíssim. Vivim a Barcelona i hem sentit altres estils i ens hem un poquet impregnat de tots aquests estils. Sí, des de l'arrel reggae de Castelló fins a un altre món més indi, pop a Catalunya, com en Andreu o Ferran Palau, que
0: és cert que s'escolta, no?, una barreja d'estils, una mena de música molt íntima, de cantautor, i barregeu també el pop i l'indi en Mel de Romer. A mi m'agradaria que ens contares, Miquel, com i per què naix este duet entre tu i Núria.
1: Bé, Núria i jo sempre hem tingut una relació molt bona i durant la pandèmia, al final, el 2020, doncs, Núria no podia ballar. Ella ballava molt i no podia ballar. Jo sempre havia tingut ganes d'escriure, ganes d'expressar la música, ella també. I va dir, bueno, ens vam trobar on no ens podíem trobar amb molta més gent i vaig començar a compartir cançons al principi per internet, en YouTube, i vam intentar al final fer un concert per començar. I va ser un poc així, no?, d'anar a trobar-nos, posar-li un poquet més de forma a les cançons, posar-li percussió, i al final doncs, vam canviar moltíssimes cançons quan ens vam trobar.
0: Jo crec que Parleu molt en les cançons i també es veu en els títols, en els noms, en el nom del grup, en el nom de les cançons, de moltes expressions i de coses que diem molt hacia la nostra terra. Mel de Romer, jo crec que quan algú sent Mel de Romer ja sap que va cap a alguna cosa molt bona. I precisament ese nom a mi m'agrada moltíssim perquè tireu per ahí amb el nom del grup.
1: Bé, al principi tampoc teníem clar com ho volíem dir, no sabíem com dir-lo. Però crec que va ser bé el juntar-nos, el trobar-nos i el fer algo que ens agradava i que tocar i fer música pues, ens feia sentir bé i ens feia tornar a la nostra terra, pues crec que havia de ser significatiu, havia de ser algo valencià, havia de ser algo que representaré la nostra terra valenciana i Mel de Romer doncs, representava bastant això, algo que ens fa gaudir y algo valencia.
0: ¿Qué dirías para tú? ¿Quiénes cosas de la vida son Mel de Romer?
1: ¿Quiénes cosas de la vida?
0: Sí.
1: Bé, yo creo que tirando un poco entre el tema del disc, diría que bé, las cosas que pasan al voltant, las cosas que me fan cambiar y que me fan millorar, ¿no? Cuando nos hablan de cosas, cuando transmetre una idea en una cançó, per exemple, jo crec que quan pots transmetre el teu pensament, el teu canvi amb una cançó, amb una música, amb una lletra, amb petits detalls, crec que això és molt Mel de Romer. El projecte va molt per allà, molt d'intentar cuidar de detallets, d'intentar traslladar tot això, tot el que ens passa en petits detalls, sí.
0: Que bonic, doncs Mel de Romer serà també el concert del proper divendres 23 de maig a les 7 al Teatre Raval, un teatre molt especial per als dos, Miquel, així que em queda demanar-te que convides no, a tothom, queden entrades, podem adquirir-les d'alguna manera, podem anar a algun lloc a comprar-les?
1: Sí, a veure, les entrades estaran disponibles el mateix dia a partir de les 6, crec, al mateix teatre, però si voleu alguna anticipada, podeu avui anar a la Via Negra, al barri de la Via Negra, de 7 a 9, hi haurà un punt de venda, o contactar directament amb nosaltres per xarxes socials i vos intentarem d'ofertar alguna entrada.
0: Doncs ahí queda aquesta invitació per part d'un dels protagonistes de Mel de Romer, de Miquel Porcar, que avui ens atén així al programa. Així que, Miquel, des de Castelló fins Barcelona, t'enviem una abraçada i tenim moltes ganes de que doneu llum i, sobretot, música en directe en aquest teatre tan especial per a vosaltres. Moltíssimes gràcies per estar avui al programa.
1: Moltes gràcies per convidar-nos.

Romer, i amb este tema arribem avui a les 2 del migdia i els anunciem els tres guanyadors de les entrades dobles per a l'espectacle de Santi Rodríguez del proper dijous al Teatre Principal a les 8 i mitja. Els guanyadors han sigut Àngel Sáez, Jacinto Muraday i Elvira Llorenç. Enhorabona als tres. A través del telèfon de Radio Castelló els farem arribar les entrades dobles. Moltíssima sort i que vagi molt bé també el cap de setmana per a tot el món en un cap de setmana ple de festa i de cultura a la província de Castelló. Nosaltres tornarem el proper dilluns 12 i 20, com sempre, així, a l'Hoy por Hoy Castelló. Adeu.